Vustat leis RTR 12 minutes avon las 12 aisi. Adavanca suda al microfon a mes collegas al Toni Poltera e da Jervin Caduff per las novitats vai on ina buona nova per vus tots e totes. Las momas ca han forse els avons can schon carschi ce neua el si la crona de codis de fons am fleis vus seguire la historia de Artin, quei peget ca veva ina squama ligionta aleva part, veva massa gli squamas ligiontas aleva bu parter quellas culs autres pesht. Basta quella historia ca venida a Jon Melinovcen navon dus in fiera en forma de al codis de Markus Pfister avon 30 ans quei film dati de Nief na quei codis vegn realisaus sco film de kino da SRF cu al film veslu de Comparì quei saio edia vus el vegnò als Genif de novembre els kinos svizzers pia la historia de Artin il peget cu le squamas ligiontas. Quei film reproduzius da SRF vegn als kinos als Genif de novembre 2026.